ada taga niza ajil tha nahi ho tere tere bade baba gama ka taga tha ajil tha nahi ho.